0: Ausense que s'ha reprès la negociació per a poder desconvocar una vaga que va començar l'11 de maig. L'acampada d'un grup de docents a la plaça de la Verge de València, que va començar de manera espontània el dilluns a la vesprada, ha complit la seva tercera nit amb la novetat que han mogut les tendes de campanya a un lateral de la plaça per a facilitar la celebració del Corpus, festivitat que per cert enguany complix 700 anys. La decisió d'esta reubicació temporal es va prendre a nit en assemblea com a gest, diuen, de respecte. Mentrestant, el sector està a l'espera que la consellera d'Educació s'assega amb els sindicats i faça noves propostes. Carmen Ortí té previst compareixer a partir de les 12 en les Corts, molt prop del lloc de l'acampada, per exposar els seus pressupostos de 2026. Una hora abans, a les 11, comença en la plaça de l'Ajuntament de València una nova manifestació del professorat a la càncera, esta vesprada a les 6:30 en l'IES Jorge Juan. I des de les 8 del matí ha començat en la Conselleria d'Educació una bicicletada lenta per l'educació pública que acabarà a les Torres de Serrans de València. Pel que fa a l'oratge, la Comunitat Valenciana ha començat el dia amb cel poc nuvolós, encara que espera possibles ruixats localment forts acompanyats de tempesta a l'interior del Terç Nord. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures màximes pujaran de manera notable a l'interior, amb valors significativament alts en el prelitoral. De mitjana s'esperen 19 graus de mínima i entre 28 i 31 graus de màxima. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès un avís amb alerta a nivell groc per pluges i tempestes en l'interior de Castelló, nivell groc per vents en l'interior nord de Castelló i per temperatures altes en el litoral de València a partir de les 2 de la vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: todas las instituciones. Esto es una lucha de todas y de todos.
1: A les 12, 3 minuts de silenci ja convocais davant les Corts. En recordem aquest telèfon 016 d'ajuda a les víctimes. En les Corts, per cert, avui tercera i última jornada de compareixença dels consellers per explicar els pressupostos de 2026 dels seus departaments. Està en marxa la del responsable d'emergències interior, Juan Carlos Valderrama.
2: No son únicamente unas cuentas públicas, son la consolidación definitiva de un sistema de emergencias pensado.
1: Tercera para... i última jornada avui també dels exàmens de l'ESPAU. Més de 25.000 alumnes estan fent aquestes proves. Avui han començat pel valencià i continuaran amb les optatives elegides. Els resultats es coneixeran el pròxim 12 de juny a partir de la una de la vesprada. I a estes hores, des de la plaça de l'Ajuntament de València, nova manifestació del professorat convocada pels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT, que recorrerà el centre de la ciutat fins a l'entorn de les Corts, on compareix a les 12 la consellera d'Educació, Carmen Ortí, per explicar aquests comptes del seu departament per a 2026. A Alacant, la manifestació començarà a les 6:30 de la vesprada en l'IES Jorge Juan.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. Ha passat ja a disposició judicial a Orihuela l'assassí masclista de Callosa de Segura, que va confessar haver matat a la seva parella Patricia, de 48 anys, en la vivenda que compartien. Està previst que en les pròximes hores comparega davant el jutge. Al llarg del territori s'han fet minuts de silenci en memòria de la víctima i en senyal de condemna. Recordem el telèfon 016 d'ajuda a les víctimes. A les 12 s'han guardat 3 minuts de silenci davant les Corts, edifici amb un fort dispositiu policial desplegat pels voltants per la manifestació del professorat que està encara en marxa pel centre de València i perquè a esta hora compareix la consellera d'Educació, Carmen Ortí, per a explicar els pressupostos del seu departament. Des de l'STPB, sindicat majoritari, assenyalen que una vegada acabades les meses monogràfiques en les que només han participat l'administració i els sindicats AMPE i CESIF, la pròpia intersindical Comissions Obreres i UGT esperen l'últim document amb la proposta de la conselleria per a tractar d'arribar a un acord que puga desconvocar la vaga. Més coses, els hotels de la Comunitat Valenciana han acabat maig amb una ocupació pròxima al 87%, 4 punts més respecte al mateix mes de 2025, amb una ciutat de València que ha arribat al 91,9 i Benidorm el 89,3. Són dades de la patronal hotelera Osbec. Els britànics tornen a ser els més fidels i els americans destaquen de nou com a primer mercat internacional a la ciutat de València. I la venda de cotxes de segona mà ha baixat al mes de maig en la Comunitat Valenciana el 10,5%, amb 23.000 unitats transferides, segons ha informat Ancove, que és la patronal del sector comercial.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València,

0: Eucarística, pregón del Corpus a cargo de, en este caso, don Enrique Benavent, arzobispo de Valencia. Todo eso en la iglesia del Patriarca, ¿vale? Y después fan en su parte del pregó, que es en el Senato, en la Plaza Manuel Sánchez, pero bueno, es la entrega de nombramientos corpusianos de honor, autoritats, compulsiones de honor, etc, etc. Demás está el trasllat de les Roques y el bestiario desde la Casa de las Rocas hasta las Alameditas de Serranos. Después la entrega de pomeix a les institucions, lo que comentaron l'altre dia, que és superxulo, ara com es per l'Ajuntament de Malla, veuràs que està ahí, en el balcó clavat el pomeix, en la bola eixa de flor tan xula. Després, això és el que ens passa en París, el volguerem fer en una de les presentacions, de les exaltacions de les falles majors de París, demanarem pomeix. I entonces una floristeria, que mira que tenen gràcia i tant, i són boniques les floristeries parisines, mos en feu uno.
1: I no.
0: I feu, no, però clar, li ho explicaren el que era, perquè no és tradicional i tal, i pesava.
1: Pesava?
0: Que si pesava.
1: Sí.
0: Un collón, dic, què t'ha fet? Doncs pues ficar totes les esponges d'aigua dins, claro, i quan te'ls has dit, dic, hosti, és un xupa-xup gigant. Pesava, me'n recordo ara d'això. Era superbonico, mos capta la idea.
1: Era un pomell francès.
0: Lo que no capta, claro, és que, claro, dura lo que dura, perquè anaven xuplant aigua.
1: Claro. No,
0: que barbaritat. Era un pomell relleno. Después está el monumento floral en honor al Corpus Christi, cargo de la Escuela de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia, en la Plaza de la Reina. Y este es el 80 aniversario, se ubicarán en monumentos florales, con vos día, cargo del gremi de floristes de la Comunidad Valenciana. En la Plaza Manises, con el Estanel Dipu, la Plaza Alto Sal, frente a la Yoncha, en la esquina de Avenida María Cristina, con la calle San Vicente, y el carrer San Vicente, davant de la iglesia de San Martín, el carrer del Mar y davant del Palau Arzobispal. Ahí están dos estos monumentos del 80 aniversario. Després n'hi ha una entrada de bandes, que això és una novetat, però també per aquest aniversari, 700 anys, doncs 12 i mig, entrada de bandes de música i per finalitzar l'entrega de pomells en l'Ajuntament de València. El recorregut és plaça la Reina, Sant Vicent i plaça l'Ajuntament, a les 8, a les 10 de les Roques i a les 9, sopar de l'Escaleta. Després està l'entrega dels cirerols d'argent i d'or als socios i a les 11 i mig, nit del baix i danses en la plaça del dramaturgo Fausto Hernández, Casa Juana. No està d'aquest carrer? On està d'aquesta plaça?
1: No ho sé.
0: Plaza del dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, hasta el Palacio de Obispal, haciendo recorridos en Plaza del Carmen, Calle Rotero, Serranos, Caballeros y Plaza de la Verche. Después el dissabte, desde les 11 a Plaza de la Verche hasta les 9, el grupo de monitores de les Roques, después la tradicional pencha de poals, que es lo que preparen para hacer toda la degolla. Después el dinar de taula munt en el carrer Caballers. Yo sí que he hecho un sopar de taula munt, pero un sopar de taula munt mola mogolló. El fem en... Crec que era en la falla Portal de Valdigna. I seria sopar de taula amunt perquè si tu fiques una taula enmig del carrer, és tan estret del carrer per ahí que cap la taula i és que estem assentats. Claro, si venia un cotxe, fes un sopar de taula amunt. Si venia un cotxe, tu agafes la taula entre tots, el tablero i fas... Meu.
1: Ja està.
0: I passa el cotxe. I jo tens a ficar en el puesto. I és veritat, és superdivertit el sopar de taula amunt i dinar de taula amunt. Después salida de la sede del Jurado de Escaparates, Plaza de la Verche, la presentación del Misteri de San Cristòfol, concert de la carga del Cudó en la Plaza de la Verche, concert de la Banda Sinfónica Municipal de València també, en la Plaza de la Verche, la nit de festa, que és el passacarrer, per recorrit, al revés, el recorregut al revés de la Provesó, i van entregant els... Per a mi, això és molt divertit, jo he anat quasi tots els anys, és super, super xulo. Però portes una xaranga i et quedo, i puja. Ding dong, puges al balcó, i entonces és ahir... I fica això, encara n'hi ha que participen en este concurs, balcons i fachades. Hi ha un concurs molt xulo i tot això pues, porten rotlles d'anís i misteleta.
1: Home, això no va faltar, eh?
0: I vas per ahir pues, animant un poquet la nit, el cotarro, ja està. Ui!
1: Queda un minutet.
0: Pues ja està.
1: Què mos has de contar en este minutet que queda?
0: Suficient. I també està lo de Camilo VI, avui en el riu, Camilo VI,
1: sí.
0: I Nino Bravo en el Casino Cinsa, el dia 6, ja està.
1: El sábado.
0: Hay un tributo maravilloso.
1: Por cierto, he visto por ahí que Bad Bunny ha elegido una canción de Nino Bravo para su concierto en el Metropolitano, como... Lo acababa de ver justo ahora.
0: Yo también,
1: pero no lo he visto bien, no me ha dado tiempo, pero hombre, cómo no va a elegir a Nino Bravo.
0: La que huye,
1: Bad Bunny,
0: la,
1: por
0: arreu,
1: favor.
0: La que huye,
1: qué cosas. Oye, Boro, pues nada, gracias. Mañana seguimos contando, ahora se quedan con deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias por todo.
2: Y hasta el fin.
3: Más de uno Valencia, Onda Cero.
4: Hoy venía pensando en el posible debut de Javi Guerra con la absoluta. El futbolista del Valencia es uno de los

0: sindicats esperen una nova proposta del Consell que sembla que es posarà damunt de la taula. Avui han tornat a eixir als carrers de València. Mentrestant, ha passat a disposició judicial l'assassí masclista de Callosa de Segura. Institucions valencianes han guardat minuts de silenci en condemna del crim. Estes i altres notícies les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. La Conselleria d'Educació ha convocat els sindicats docents a una nova mesa de negociació demà divendres a partir de les 2 de la vesprada. Ho ha avançat la consellera Carmen Ortí.
1: Esperem que es respecte la integritat física i la llibertat de les persones que vinguen presencialment a la conselleria a participar en esta negociació, perquè jo crec que això ajudarà molt a desbloquejar la situació.
0: La consellera ha negat a preguntes dels mitjans que ha pensat a dimitir i preguntada per si presentaran demà una nova proposta als sindicats, ha assegurat que no han deixat de treballar en noves mesures i a millorar les anteriors. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha confirmat des de Brussel·les que demà es presentarà aquesta proposta per escrit. Pérez Llorca es mostra optimista i confia en que serà suficient com per a desconvocar, diu, la vaga indefinida.
2: Ahora ya se les va a hacer una propuesta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes y suficientes para desconvocar esa huelga. Y si todo va bien y no hay ningún cambio, yo creo que mañana mismo podría darse esa reunión.
0: Mentrestant, els sindicats estan a l'espera que la conselleria els traslladi aquest nou document. La vaga continua i els docents han tornat a mostrar el seu malestar en una manifestació que acaba de concloure enfront de les Corts a València. Han sigut donant suport, segons delegació del govern, més de 10.000 persones. Seguint aquesta manifestació està Amparo Sánchez. Amparo, bona vesprada.
3: Bona vesprada. La cua de la manifestació acaba de passar pel Palau de la Generalitat, mentre que la capçalera no ha pogut arribar a les portes de les Corts i els docents estan començant a arribar a la plaça de la Verge per donar suport a l'acampada on s'estan concentrant. Pel que fa a la negociació, una vegada els sindicats compten amb el nou document, que esperen siga definitiu, faran una consulta al professorat. No obstant això, creuen que no s'avançarà molt. Afirmen que volen continuar negociant i que la vaga continuarà el curs que ve si no es reobri la negociació. Marc Candela, portaveu d'STPB, Txelo Baix, portaveu de Comissions Obreres, i Crian Cuerda, portaveu d'UGT.
4: Si el teu document no satisfà les necessitats del professorat, la setmana que ve podem continuar negociant sense problemes. És la consellera que ha de desatascar també algunes qüestions que estan atascades.
5: Esperem que puguen haver millores. Les mobilitzacions ja han tingut l'efecte d'aturar possibles retallades.
6: I és una exigència i un col damunt de la taula, conselleria, per dir-li que ja està bé de dilatar la vaga, que ja està bé de dilatar deliberadament les negociacions en joc brut.
3: Avui, membres del Cos de Bombers de València, del Consorci Provincial i també de Bombers Forestals de la Generalitat s'han sumat a la manifestació. Un d'ells és Gerardo Vaquero.
7: Hay mucha gente responsable y nosotros no venimos aquí contra nadie. Venimos a apoyar a los profesores, que son nuestras esposas, que son nuestros hijos los que van a sus clases, que son, han sido nuestros profesores, a apoyar a las personas, a los profesores. Pero no hay una causa política detrás.
3: La manifestació ha estat encapçalada per una columna de docents de conservatoris de música que, vestits de negre, han visibilitzat també la seva situació.
0: Gràcies, Amparo, per aquesta connexió en directe. Les accions reivindicatives del professorat han pujat de to avui, en concret a Elx, on un professor d'un institut de la ciutat s'ha despenjat d'un pont de la ciutat quedant suspès del mateix més de 2 hores. Ha demanat que el president de la Generalitat es reunisca amb els sindicats d'educació. Onda Cero Elx, David Alberola.
8: Es profesor del Instituto Ilicitano La Torreta e integrante de la Asamblea de Docentes de Elche, que es la entidad desde la que se ha llevado a cabo esa acción reivindicativa. El profesor se ha descolgado del puente pasada las 9:30 de la mañana y ha permanecido en esa situación más de 2 horas. Así nos contaba él mismo el objetivo de la acción emprendida.
9: Pues hemos agotado ya todas las expectativas y lo único que nos queda es esperar a que el presidente de la Generalitat contacte con los sindicatos, con nuestros representantes y les proponga una negociación. Ya nos ha demostrado las malas intenciones de la consellera y su esbirro Maqueboy. No podemos aguantar más.
8: La acción reivindicativa ha generado una gran expectación en pleno centro de Elche.
0: I la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià ha denunciat que s'ha tractat de criminalitzar, diuen, en els últims dies al col·lectiu educatiu per les diferents mobilitzacions que estan duent a terme. Ramon Pérez.
10: Javier Català, que és el portaveu de la coordinadora, també lamenta que des de l'administració s'alegue que no hi ha diners per abordar les millores que reclamen.
11: Que hay viabilidad económica para llegar a la mayoría de las reivindicaciones que el acuerdo unitario de negociación así lo demanda. Entonces, no es cierto que no hay dinero, se están tergiversando los datos de la propuesta, sobre todo en la cuestión salarial, se está informando de manera errónea. Le demandamos a la administración que tenga un talante dialogante, que tenga un talante respetuoso.
10: Y demanda a la sociedad civil.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:30 i arrenquem este dijous 4 de juny, quan són les 2:30, el nostre programa regional, el Comunitat Valenciana en la Onda, amb tot allò que passa al nostre territori. Avui parlarem de música, que arrenquem ja, sí que sí, temporada de festivals a la Comunitat Valenciana. Parlarem també de projectes que han ressorgit després d'atravessar aquella fatídica Dana i d'altres coses en el programa d'avui. Això sí, comencem amb l'actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els principals temes de titulars d'avui.
2: Sí, doncs l'última hora és que 24 hores després que l'Audiència de València permetera la personació de Carlos Mazón a la investigació de la Dana, la jutgessa de Catarroja acaba de descartar qualsevol declaració de l'expresident de la Generalitat al jutjat, ni tan sols en qualitat de testimoni. La magistrada ha emès avui un auto al qual explica que la personació de Mazón resulta ara incompatible amb la seva citació a declarar. No hi havia encara data per a eixa possible compareixença judicial de l'expresident, tot i que la jutgessa sí havia mostrat la seva intenció de citar-lo com a testimoni en no poder fer-ho com a imputat, un extrem este últim que va descartar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. I avui estem molt pendents també d'eixa vaga indefinida del sector educatiu del sistema públic valencià. La Conselleria d'Educació ha convocat els sindicats docents a una nova mesa de negociació demà divendres a partir de les 2 de la vesprada. Escoltem a la consellera Carmen Ortí.
3: Esperem que es respecte la integritat física i la llibertat de les persones que vinguen presencialment a la conselleria a participar en esta negociació, perquè jo crec que això ajudarà molt a desbloquejar la situació.
2: La consellera ha negat avui a preguntes dels mitjans que ha pensat a dimitir i preguntada per si presentaran demà en eixa mesa de negociació una nova proposta als sindicats, ha assegurat que no han deixat de treballar en noves mesures i a millorar les anteriors. Ha sigut un poc més clar el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que ha confirmat des de Brussel·les que demà efectivament es presentarà eixa proposta per escrit. Mentrestant, els sindicats han tornat avui a eixir al carrer, als carrers de València en concret, pel centre de la ciutat, en una nova manifestació en el que, dèiem, ja porten 19 dies de vaga des de l'11 de maig. Esperen que aquest document que presenta la conselleria siga definitiu i després, com sempre han dit, faran una consulta al professorat. Escoltem Marc Candela, de l'STPB, Gelo Baix, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, d'UGT.
4: Si el seu document no satisfà les necessitats del professorat, la setmana que ve podem continuar negociant sense problemes. És la consellera que ha de desatascar també algunes qüestions que estan atascades.
5: Esperem que puguen haver millores. Les mobilitzacions ja han tingut l'efecte d'aturar possibles retallades.
6: I és una exigència i un col damunt de la taula a la conselleria per dir-li que ja està bé de dilatar la vaga, que ja està bé de dilatar deliberadament les negociacions en joc brut.
2: Membres, per cert, del cos de bombers de València, del Consorci Provincial i també dels bombers forestals de la Generalitat s'han sumat avui a eixa manifestació pels carrers de València. Esta vesprada hi haurà una altra, Alacant, a partir de les 6:30 de la vesprada des de l'IES Jorge Juan. Avui també hem contat que l'assassí masclista confés de Patricia, de 48 anys, a qui va ofegar este dimarts després d'una discussió al domicili que compartien a Callosa de Segura, ha passat este matí a disposició judicial als jutjats d'Ori. Orihuela. Callosa viu avui el tercer dia de dol oficial per l'assassinat de Patricia. S'han tornat a guardar minuts de silenci a les portes dels ajuntaments i de la subdelegació del govern a Alacant, també a la seu de la delegació del govern a València, entre altres institucions també. I avui també hem contat que la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià han denunciat que s'ha tractat de criminalitzar estos últims dies al col·lectiu educatiu per les diferents mobilitzacions que estan duent a terme, com està ben comptant. Demanen a la societat civil que continuï col·laborant en eixa caixa de resistència que ha impulsat Escola Valenciana per a pal·liar els efectes econòmics que està tenint eixa vaga indefinida en els professors que estan donant suport des del passat 11 de maig. I en les Corts avui ha sigut la tercera i última jornada de compareixença dels consellers per a explicar els pressupostos de 2026 dels seus departaments. Esta vesprada, a partir de les 4 de la vesprada, l'últim serà el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira.
1: Ja saben els nostres oients, aquesta vesprada a la brújula, la pròxima cita informativa per ampliar tots estos temes i, bueno, abordar esta actualitat informativa. Gràcies, companya.
2: A tu.
1: I fins ara, perquè ara sí, són les 2:35 minuts que sonen la música.

0: La Mostra de Teatre d'Alcoi acull eixa presentació oficial del projecte Alé, una iniciativa impulsada per l'Oficina per a la Recuperació Cultural que dona veu a companyies, artistes, a empreses i a espais escènics afectats per la dana. A través dels seus testimonis, el projecte documenta eixe impacte de la catàstrofe, però també la capacitat de resistència, solidaritat i recuperació d'un sector que continua treballant, Andrea, per mantindre viva la cultura. Què tal? Bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Acompanya, sí, entre les entitats participants d'aquesta iniciativa d'Alé es troba Yapadú, que és una companyia que ha volgut compartir la seva experiència i el camí recorregut des d'aquells dies difícils fins a l'actualitat. És una companyia valenciana afincada en Ribarroja. Avui conversem amb el seu director artístic per conèixer com van viure aquesta catàstrofe, però sobretot com ha sigut el procés de reconstrucció, que imaginem que encara estaran en aquesta feina, no? I en quin moment es troba, com diguem ara, la companyia, quan ja han passat més d'un any, no?, d'aquella tragèdia. Són ja 19 mesos que va marcar profundament el sector cultural valencià. Així que parlem amb el director artístic de la companyia de teatre Yapadú, Javi Sauquillo. Javi, què tal? Bona vesprada.
2: Hola.
3: Hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Bé, Javi, han passat, com diguem, quasi 19 mesos d'Issa Dana. No sé si ens pots resumir una mica, doncs, com va ser allò per a vosaltres, però sobretot quin va ser l'impacte real sobre la companyia?
3: Doncs l'impacte com més proper va ser que haguem d'aplaçar i també pensar en cancel·lar l'estrena de la UE València, que s'estrenava una setmana després en Rambleta, i ens va pillar en meitat del muntatge tècnic i portant material de les naus de Yapadú fins a Rambleta per a l'estrena, i ahí estava en Pablo i Edu carregant les furgonetes amb els equips de so per a dur-se-los a Rambleta quan va arribar el tsunami d'aigua, perquè ahí a Ribarroja de sobte, en qüestió de segons, va arribar una,

0: una ona gigantesca i va arrasar-ho tot. Uh-huh. I així va estar l'aigua a 2 metres d'alçada fins a les 2 del matí. Això és clar, per una banda, com molt en xoc, perquè nosaltres sabíem que Pablo i Edu estaven en les naus, però a banda que Juanjo i David, que són altres dos companys tècnics, estaven arribant al polígon en un moment de l'aigua, i clar, va ser una nit que nosaltres teníem aquesta informació, però no ens podíem posar en contacte amb ells. Les dones de Pablo i Edu van a les comissaries, tractant de parlar amb tots els policies possibles, ningú sabia res, tal, no hi havia, ells estaven bé, però no tenien cobertura. I per tant, tampoc podien avisar a la gent. I ja a les 6 del matí, que ja van agafar cobertura i van poder cridar, i ja pues, uns als altres ens anaven avisant de que humanament estava tot bé. Mm.
1: Que era lo important al final, no? Tot lo humà, però pues, la vostra professió, la vostra forma de vida, no? I altres pues, coses es vegueren pues, evidentment pues, destrossades, no? I jo crec que la Dana, no sé, Javi, va posar eixe de manifest la precarietat i a la vegada la resiliència del sector cultural. No sé si creieu si aquesta experiència ha canviat la manera també d'entendre la professió o de gestionar una companyia teatral, si ha canviat alguna cosa.
0: A veure, clar, és que també quan en un succés d'estos que hi ha hagut vides humanes que han desaparegut, no? Pues, clar, hi ha també una certa relativització del que ha passat, perquè al cap i a la fi han sigut moltes pèrdues materials, òbviament. També és veritat que les institucions, encara que no han arribat a pal·liar tots els desperfectes, però diguem-ne que van treballar de valent per ajudar als afectats, i sí que és veritat que en l'Oficina de Recuperació Cultural, per exemple, ens hem sentit molt acompanyats durant tot el procés. Jo sí que he triat a faltar un poquet més d'empatia amb la cultura del Ministeri, no? Però bé, sí que ens han donat uns punts en les ajudes de l'INAEM, com que tenies punts extres si eres afectat per la Dana, tal. I al final, en una cosa d'aquestes, és que és una catàstrofe que no pots fer, o sea, has de gestionar-la com pugues. Uh-huh. Jo crec que tots tota l'empresa, tota la companyia es van unir i encara estem traguem barro. O sea, encara estem, encara hi ha flycases amb fang. Uh-huh. Aleshores, és com un xico de recordatori d'allò que va ser. Que també la teua ment cancela aquests records, perquè si aquests records estan actius, pues,
1: costa més avançar, no? Sí.
0: Clar, uh-huh. Jo recorde quan vaig arribar per primera vegada, que va ser una setmana després de tot, vaig arribar a Yapadú i jo pensava que estava en Walking Dead.
1: Uh-huh. Era molt surrealista, sí. Tot.
0: Mm. Mm. Sí, era una zona de guerra. Uh-huh. I clar, jo, pues, per fortuna, no he estat mai en una zona de guerra. I clar, era una cosa molt impactant, perquè tu semblava que estaves en una pel·lícula. Uh-huh. Que tu no estaves vivint la teua vida. Uh-huh. Estaves en la vida d'una ficció d'una altra persona.
2: Uh-huh. Però bueno,
0: i, clar,
2: sí, vau saber d'alguna manera no recuperar aquesta normalitat, perquè jo crec que mai es recuperarà aquesta normalitat després de viure algo així, no? I veure tant de patiment al voltant, però sí que vau recuperar aquesta activitat, i a Padú va continuar portant aquest teatre als carrers, no? I vau continuar estrenant, no, perquè no sé ara mateix, pues això, si haveu recuperat aquesta normalitat o un poquet encara costa, no? Recuperar aquest ritme que teniu abans de la Dana.
0: Sí, el problema és que jo crec que hi ha hagut este tsunami d'aigua i fang, i després hi ha un tsunami polític que ara és el que ens està passant per damunt les decisions o no decisions polítiques de la política cultural de la Generalitat. I clar, no hi ha circuit, les ajudes són insuficients, arriben mal, tard, i clar, estàs com encara recuperant d'una catàstrofe, i arriba ja una catàstrofe política, no? Una catàstrofe de desinversió, una catàstrofe on els números parlen...

0: Seguido. Y cuanto más viajas, más puntos acumulas.
1: Punto y aparte.
2: Más Renfe, más viajes, más puntos.
1: Punto.
3: Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro.
4: ¡Dios! ¡Dios!
3: Y tú me pagas 50.000 euros.
5: ¿Te interesa o qué?
6: Quiero que les pidas 1 millón.
5: Quieren 4 millones de euros.
7: Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Una comedia de Arancha Echevarría, ganadora del Goya por La Infiltrada. 5 de junio, solo en cines.
9: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
10: Dos hermanas muertas a punto de casarse.
11: La novia gitana.
12: ¿Cuándo he visto algo igual?
11: La red púrpura.
13: Estamos a punto de acabar con la red.
14: A punto una mierda.
11: La nena.
15: Son 7 marcas en la espalda, cada una hecha con un cuchillo diferente.
11: Basada en el éxito literario de Carmen Mola.
16: ¡Se está poniendo en peligro!
17: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
16: ¡Chasca!
11: La trilogía al completo. La novia gitana. Ya disponible solo en A3Player.
18: En Onda Cero, tacos en la música que es fa a la terreta.
19: Todo van sorgir a Gandía, a mitjan de la dècada del 2010. Impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venent del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, com Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Tot ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de Sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Sindicats i Conselleria d'Educació tornaran a seure a la mateixa mesa de negociació demà divendres. El president de la Generalitat parla d'una proposta, la que coneixerem demà, una proposta suficient com per a desconvocar la vaga, però el ben cert és que avui hem tornat a tindre manifestació i l'acampada a València es manté. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'assassí confés de Patricia a Callosa de Segura ha sigut enviat ja a presó provisional. Avui ha sigut dia de minuts de silenci. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
1: La Conselleria d'Educació ha convocat els sindicats educatius a una nova mesa de negociació. Serà demà divendres a partir de les 2 en punt de la vesprada. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es mostra optimista, confia en que la proposta de demà serà suficient com per a desconvocar la vaga indefinida. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, demana als sindicats qualsevol acció que, segons la consellera, alteri l'ordre. Demana evitar qualsevol acció que alteri l'ordre.
3: Ahora ya se les va a hacer una propuesta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes y suficientes para desconvocar esa huelga. Y si todo va bien y no hay ningún cambio, yo creo que mañana mismo podría darse esa reunión.
4: Esperem que es respecte la integritat física i la llibertat de les persones que vinguen presencialment a la conselleria a participar en esta negociació, perquè jo crec que això ajudarà molt a desbloquejar la situació.
1: La vaga educativa continua mentrestant. El professorat ha tornat a mostrar avui el seu malestar amb una manifestació pels carrers del centre de València que ha acabat a les portes de les Corts i a la qual, segons la delegació del govern central, hi han participat més de 10.000 persones. Amparo Sánchez ha estat allí.
5: Una vegada els sindicats compten amb el document, que esperen siga definitiu, faran una consulta al professorat afiliat. No obstant això, creuen que no s'avançarà molt. Afirmen que volen continuar negociant i que la vaga continuarà el curs que ve si no es reobri la negociació. Marc Candela, portaveu d'STPB, Txelo Baix, portaveu de Comissions Obreres i Kilian Cuerda, portaveu d'UGT.
6: Si el teu document no satisfà les necessitats del professorat, la setmana que ve podem continuar negociant sense problemes. És la consellera que ha de desatascar també algunes qüestions que estan atascades.
7: Esperem que puguen haver millores. Les mobilitzacions ja han tingut l'efecte d'aturar possibles retallades.
8: I és una exigència i un cop damunt de la taula a la conselleria per dir-li que ja està bé de dilatar la vaga, que ja està bé de dilatar deliberadament les negociacions en joc brut.
5: Avui, membres del cos de bombers de València, el Consorci Provincial i també bombers forestals de la Generalitat s'han sumat a la manifestació, que ha estat encapçalada per una columna de docents de conservatoris de música que, vestits de negre, han visibilitzat la seva situació.
1: El professorat acampat a la plaça de la Mare de Déu de València ha traslladat les seues tendes de campanya a un cantó concret de la plaça. Ho han fet per a evitar interferir en els actes festius del Corpus Christi que començaran ja en les immediates hores. I a Elx, un professor d'un institut de la ciutat s'ha despenjat d'un pont de la ciutat, quedant suspès del mateix més de 2 hores com a mode de protesta en esta vaga educativa indefinida. Onda Cero, la capital del Vinalopó, David Elverola.
9: És professor de l'Institut

0: Instituto Ilicitano La Torreta e integrante de la Asamblea de Docentes de Elche, que es la entidad desde la que se ha llevado a cabo esa acción reivindicativa. El profesor se ha descolgado del puente pasadas las 9:30 de la mañana y ha permanecido en esa situación más de 2 horas. Así nos contaba él mismo el objetivo de la acción emprendida.
1: Pues hemos agotado ya todas las expectativas y lo único que nos queda es esperar a que el presidente de la Generalitat contacte con los sindicatos, con nuestros representantes y les proponga una negociación. Ya nos ha demostrado las malas intenciones de la consellera y su esbirro Maqueboy. No podemos aguantar más.
0: La acción reivindicativa ha generado una gran expectación en pleno centro de Elche.
2: La jutgessa de la Dana descarta qualsevol declaració de Carlos Mazón al jutjat, ni en qualitat d'imputat, però tampoc en qualitat de testimoni. La magistrada ha emès avui un auto al qual explica que la personació ara sí de l'expresident de la Generalitat resulta incompatible amb la seva citació a declarar. 24 hores després que l'Audiència de València permetera la personació de Mazón a la investigació, les víctimes de la Dana fan una valoració negativa al respecte d'este moviment. Mariló Gradolí i Rosa Álvarez són les presidentes de les principals associacions d'afectats.
3: La personació de Carlos Mazón en la causa és una fugida de Mazón per a no testificar, perquè si testifica ha de dir la veritat. El personar-se el que evita és que hagi de dir la veritat, però també hi ha una cosa molt més perillosa, que és que va a bloquejar, va a torpedejar la instrucció des de dins.
4: Entendemos que hay que ser garantistas en la justicia, pero la garantía no puede caer siempre sobre el mismo lado, siempre sobre la gentuza. Entonces no sabem si se va a crear una figura ex professo per a ell. Sí que sabem que este individuo, de moment, sempre guanya.
2: Declaracions que Gradolí i Álvarez han fet avui a València, on s'ha presentat la nova xarxa estatal de suport a les víctimes de la Dana, que va ser presentada ja ara fa unes setmanes a les portes del Congrés dels Diputats. També a València, també sobre la Dana, s'ha presentat avui la nova plataforma per la transparència de les indemnitzacions justes del Consorci. Està impulsada per un grup de juristes i experts tècnics i acadèmics i naix amb l'objectiu de denunciar que molts empresaris i autònoms de la zona zero de la Dana no han cobrat encara les indemnitzacions del Consorci de les Assegurances. Ara inicia esta plataforma un primer període per a donar-se a conèixer i contactar amb possibles afectats i ja de cara a setembre començar amb diferents accions i mesures per a demanar respostes davant d'esta situació. El seu responsable de comunicació, Toni Milla, explica que volen buscar solucions.
5: Se han creado organizaciones a nivel ayuda a los damnificados, a las víctimas, a las psicológicas, pero no hay una plataforma que dijera, bien, ya habéis pedido o habéis hecho todo lo que podéis, ahora vamos a intentar crear un medio que es, te lo han hecho pero te lo han hecho mal. ¿Cómo lo arreglamos? No vamos a buscar culpables, no buscamos nada político, cada uno puede tener su idea, pero desde luego aquí lo que sí que queremos son que se solucionen las cosas.
2: I Càritas València ha presentat avui la seva memòria corresponent al 2025, un any que, diuen, va estar marcat pel suport precisament als afectats i les afectades de la Dana. Núria Moreno té els detalls.
6: L'any passat van registrar un augment d'atencions del 33% respecte a 2024 i un 10% a usuaris que mai havien assistit. Aurora Aranda, directora de Càritas València.
7: Càritas sempre havia atendido en anys anteriors alrededor de un 74% de persones migrantes i el resto persones nacionales. I, per exemple, este any ese porcentatge s'ha reducido un poco. Hemos atendido a persones estrangeres al 71% i han augmentat les persones espanyoles nacionales de aquí justamente por eso, porque el volumen de persones atendidas en la Dana, en su mayor parte han sido personas españolas, porque también, bueno, pues el perfil se ha ampliado mucho más.
6: D'altra banda, han fet balanç des de l'entitat del procés de regularització de persones migrants en el qual està col·laborant Càritas. Estimen a Onda Cero que des del 16 d'abril, quan es va iniciar, han emès uns 2.000 certificats de vulnerabilitat i acompanyat a 1.200 persones.
7: Ahora estamos en un punto en el que el volumen haya bajado y lo que estamos haciendo ya, sobre todo, es revisión de expedientes para ya, pues, presentarlos, aunque aún queda un goteo, pues, de gente que viene aún con dudas y queriendo información.
6: Des de Càritas València reclamen un pacte social en favor de les persones vulnerables. Insisteixen que el model actual genera desigualtat i que no es pot deixar cronificar encara més el risc d'exclusió que pateixen moltes d'elles.
8: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Amparo y el día del huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
9: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
2: 7 i 29, el jutjat ha decretat avui presó provisional comunicada i sense fiança per a l'assassí confés de Patricia, la dona que era assassinada este dimarts per la seva parella a Callosa, al Baix Segura, que d'ara investigat pels delictes d'assassinat i de maltractament a l'àmbit de la violència de gènere. Avui ha sigut dia de minuts de silenci al territori en senyal de condemna i de repulsa. La Policia Nacional ha detingut un home per agredir una professora del col·legi El Romeral d'Alcoi. L'ara arrestat va presentar-se a l'eixida de classe per a replegar un alumne, però ell no figurava al llistat de persones amb autorització per a dur-se el menor, que és el fill de la parella. La professora va negar-se a entregar-li-lo, el detingut comença a presentar una actitud violenta i va acabar agredint la mestra. La Conselleria d'Educació confirma que la víctima presenta algunes ferides. El col·legi s'ha concentrat avui per a mostrar el seu suport a la professora. Avui, d'altra banda, ha conclòs a l'escola la ronda de compareixences de consellers i de conselleres per explicar els pressupostos de la Generalitat d'enguany. Ha comparegut, entre altres, la consellera d'Educació, que ha tret pit de l'augment del seu pressupost en esta vaga educativa, una ronda que ha tancat esta vesprada el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, qui ha reivindicat el conjunt dels comptes públics valencians com uns pressupostos adequats, ha assegurat Rovira, a la realitat de la Comunitat Valenciana.
10: Lo que sí quiero destacar antes de finalizar es que estos presupuestos están pensados para el bienestar de los ciudadanos. Se basan en una gestión eficiente de los recursos y son muy realistas en cuanto a su ejecución.
2: Partit Socialista i Compromís a l'oposició votaran en contra dels pressupostos de la Generalitat. El PP ho farà a favor, Vox previsiblement també. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, està avui a Brussel·les, ha defensat des de la capital comunitària la necessitat d'una regulació específica per al sector tauleller davant els reptes de la descarbonització a la Unió Europea. Ens ho conta Juanjo Tovar, des d'Onda Cero Castelló.
11: El cap del Consell ha defensat que la ceràmica és un sector clau per a l'economia de la Comunitat Valenciana i considera que no es pot comparar amb altres indústries.
12: Tenim que entendre que en el cas de la ceràmica necessita que hi hagi una regulació específica per a la ceràmica en temes de descarbonització i que no es pot comparar amb altres indústries perquè no hi ha un desenvolupament tecnològic per a poder substituir els mecanismes que avui utilitzen el sector ceràmic.
11: Un sector tauleller que participa aquests dies en la fira de Birmingham. Cal recordar que el Regne Unit es manté com el tercer destí de les exportacions de la ceràmica espanyola. Només durant el primer trimestre d'este 2026 les vendes van superar els 47 milions d'euros.
2: Els hotels de la comunitat han acabat el mes de maig amb una ocupació pròxima al 87%, és a dir, 4 punts més respecte al mateix mes del 2025. Destaquen València i Benidorm, els britànics tornen a ser els més fidels i els americans destaquen de nou com a primer mercat internacional en el cas concret de la capital valenciana. Núria Montes, que és la secretària general de la patronal hotelera valenciana Osbec, avança les previsions per a este mes de juny.
13: La previsión de ocupación de reservas confirmadas para la primera quincena de junio mantiene la tendencia de este crecimiento y ahora mismo queda ya menos del 18% de la planta hotelera disponible para vender, pues ya el 82,8% está reservado.
2: Encara queden dos mesos i mig, però avui ha quedat presentada ja la tomatina de Bunyol d'enguany. Serà l'edició número 79 i, segons l'organització, serà la més accessible i internacional de la història. La batalla de tomàquets des de 2026 tindrà un major nombre de voluntaris, més opcions d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i serà retransmesa per Radio Televisió Espanyola per a tot el món. L'alcaldessa de Bunyol, Virginia Sanz, avança que la tomatina tornarà a ser enguany un èxit d'assistència.
14: El año pasado vendimos todas las entradas, o sea, participantes más no podemos acoger. Sí que visitantes, sí, porque es cierto que mucha gente viene a conocerla desde la barrera y luego no llegan a meterse dentro, un poco prudentes igual, hasta que la conocen. Son años ya de recuperación tras la pandemia y esperamos agotar entradas como hicimos el año pasado.
2: Y la Unió Llauradora explica que la campanya de fruita d'estiu d'enguany, la bresquilla o la nectarina, per exemple, es troba ja en el seu tram final. La producció és relativament normal i amb qualitat, però la rendibilitat un any més serà insuficient. Temps ja per als esports a l'edició valenciana de la Brújula. Temps, per tant, per Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
15: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Amb una renovació avui al València, la de Dimitrievski.
15: Sí, és una de les notícies

0: Si des del Díaz, la renovació del contracte de Dimitrievski fins al 2028, el València pagarà al jugador 500.000 euros, mentre el propi Dimitrievski ha reconegut que des de que està a Espanya el seu desig era jugar en un gran, i per a ell el València ho és.
1: Siempre ha dicho que me gustaría jugar un grande cuando ha llegado en España, entonces Valencia para mí es uno de los más grandes de España, que podía jugar en ese club y disfrutar de su gente y de toda la afición y de todo el club que conlleva.
0: I pel que fa al València, podria debutar avui Javi Guerra amb la selecció espanyola de Luis de la Fuente. Víctor Llu, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, perquè a les 9 en punt de la nit juga la selecció espanyola contra l'Iraq en un partit de preparació per al Mundial i està dins de la llista de convocats el valencianista Javi Guerra, que de fet jugarà el dorsal número 19. Veurem si té minuts, va dir ahir el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, que vol que juguen tots els jugadors o quasi tots els que han estat donant suport, així que té oportunitats de debutar avui amb la selecció. Recordem que el partit és a les 9 i que ho contarem en la sintonia de Radio Estadio.
0: Gracias, Víctor. Antiviolencia declarada al RIS la eliminatoria entre Castelló y Almería. Víctor Fran, buena desplada.
3: Què tal? Bona vesprada. La Comissió Antiviolència del Futbol Espanyol ha declarat de alt risc els dos partits de la eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió entre el Castelló i l'Almeria. L'equip de Pablo Hernández, que ha treballat aquest matí, preparen el partit del proper dissabte davant del conjunt andalús amb la intenció d'aconseguir un bon resultat en Castalia per tal de viatjar en avantatge el proper dimarts a terres andaluses.
0: Gràcies, Víctor. Mentre l'Elx aprofita per a renovar les butaques del Martínez Valero, Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buena vesprada. Falta de movimientos en la parcela deportiva. Todavía sin entrenador, el Elche va a aprovechar el verano para avanzar en el plan de modernización del Martínez Valero. Se van a sustituir todos los asientos del anillo inferior, los de fondo y preferencia, puesto que los de tribuna ya sufrieron ese cambio la pasada temporada. Desde el club dicen que quieren modificar la imagen del estadio y mejorar la experiencia del espectador con esas butacas a priori más cómodas.
0: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules, Javi Jiménez ja té oferta de renovació. Hola, David Esteve.
5: Bona vesprada. Javi Jiménez ya tiene la oferta de renovación encima de la mesa. El lateral izquierdo tiene un contrato para las próximas dos temporadas que está estudiando y que debería de firmar en los próximos días para confirmar su renovación por el Hércules. Además, el club ve cada vez más difícil darle salida a Fran Sol, así que no se descarta que el delantero madrileño, autor de 10 goles, se quede la temporada que viene en el Hércules.
0: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
6: Perfecte, Edu. Doncs fins demà.
0: Fins demà, adeu.
6: Jornada de nou de molta calor, encara que sense arribar a eixa marca dels 40 graus de màxima. No hem arribat encara a ella, afortunadament, supose. Els valors més alts els trobem avui a la Vall del Xúquer, amb 38 graus a Antella, a Cotes i a Sumacàrcer. Vora 38 graus també a Vilallonga, a la Safor o a Vilamarxant, al Camp de Túria. Demà divendres arribarà en principi eixe respir tèrmic en el qual venen insistint des d'Emet. Demà les temperatures baixaran considerablement. Així està la Comunitat Valenciana a 4 de juny de 2026. Més informació a la brújula, així a Onda Cero amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero Valencia.
9: ¿Está preparada tu organización para lo que viene? El 11 y 12 de junio en el Auditorio del Cubo Azul de la UPV llega el Congreso Internacional Smart Business, Innovation and Values con el patrocinio premium de Nealis, Simetría y PowerCo. Una oportunidad única para conectar con más de 40 expertos de prestigiosas organizaciones como Google, IBM, Harvard o Cambridge. La innovación más disruptiva a tu alcance. Entrada gratuita. Inscríbete en internationalsmartbusiness.com.